va de Moçambique e de Kumupa, maverequeter ondimi o Xindau. Va de Moçambique e de Kumupa, maverequeter ondimi o Xindau.

va de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau. Va de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau.